Se't pot oblidar apagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana.

tots els continents, allà no em porti el vent, sense aturar-me. Deixant enrere els murs que atrapen cos i ment, amb esperit invencible i combatent, sense aturar-me.

0: Adiós.
1: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
2: procurar estar en un ambient fresc,
1: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
2: beure abundant líquids frescs,
1: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
2: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
1: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
2: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
1: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
2: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
1: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
2: Per a qualsevol emergència, la regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
1: és el 653 867 383.

portes en circumstàncies no gaire clares, però no es descarta que es tracti de nous casos de

0: Som la teua veu. Ràdio Pego.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.

música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

0: Ràdio Pego, som la teua veu.
1: Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

0: Ràdio Pego, t'acompanyem allà on vagis.
1: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

La natura es extraordinaria. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.

0: Thank you very much.
1: Perquè la vida està plena d'emocions. Un detall, unes simples paraules, una cançó. I don't want you to be no slave. Viu-les amb nosaltres i les farem possibles. Ràdio Pego, escoltants.

0: per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.
1: Para ponerle más color a la vida, por liberar la libertad contenida.
2: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
3: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
4: procurar estar en un ambient fresc,
3: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
4: beure abundant líquids frescs,
3: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
4: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
3: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
4: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
3: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
4: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
3: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
4: Per a qualsevol emergència, la regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
3: és el 653-867-383.
5: Acció social de acció urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.

0: Sin respeto no es amor. Gobierno de España.
1: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pérez Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
2: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
1: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que sigui possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues, agents de Ràdio Pegos, i com benvinguts, benvingudes a l'essència.8 de la FM. Benvinguts, xicos, al nostre magazín matinal. On és d'esteu? Ens trobem a dimecres 29 de juliol del 2026, són exactament les 8 i 7 minuts, una jornada més. Rebeu salutacions cordials de qui et parla i qui t'acompanyarà fins a arribar a les 11 del matí. Mapi Domènech. Ja sabeu, en el nostre on és d'estiu anem a viatjar a través de la música, escoltant i recuperant grans clàssics i barrejant-los, doncs, amb temes de la més rabiosa actualitat. Tot això, doncs, per a passar 3 horetes de lo més agradables i combatir de la millor manera amb aquest calor. Espero que estigueu tots preparats, tots gestos, perquè nosaltres avui comencem amb tot un himne. Un himne de celebració, de llibertat, de comunicació. Representa a l'alegria de viure, l'eufòria d'un reencontre. Exactament, ens quedem situats a l'any 1980. Avui arrenquem la nostra selecció musical gaudint d'un dels majors rockers de tots els temps. L'artista gran, Miguel Ríos, i el seu fantàstic i gran himne, tot un clàssic, titulat Bienvenidos.

un d'aquests grans himnes del rock espanyol, com havíem presentat així, estàvem avui gaudint d'aquest clàssic, any 1980, bienvenidos amb la veu del gran Miguel Ríos. I seguim amb més bona música, any 1994, recordem aquest Baby, I Love You, Baby, amb Big Mountain.

tota una declaració d'amor, admiració i pau, la que ens arriba de la mà d'aquest gran grup, el Big Mountain, un tema original de Peter Frampton, Baby, I Love Your Way, en la seva versió arribava l'any 1994. I seguim amb més bona música i seguim gaudint de grans clàssics. En aquesta ocasió ens anem a situar-nos en la dècada dels anys 60. Love is only true in fairy tales. And for someone else, but not for me. Exactament, ho fem escoltant avui el grup The Monkees amb el seu famós I Am Believer.

0: El número premiat de sorteig de l'11 és...
1: Moment de conèixer aquest número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, ahir dimarts 28 de juliol. Va ser el 51.657 de la sèrie El 30. Repetim. Número premiat del cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 5-1-6-5-7 de la sèrie 0-3-0.
2: Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i sobretot teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

Cine Hippie, una cançó que va ser escrita l'any 1967, era la quinta dimensió. Aquarius i Deck the Sunshine significa, doncs, aquesta nova arribada de la nova era de pau, d'amor, de llibertat, de germantat. Així recordàvem aquesta gran clàssica, un gran record a l'any 69. Five dimensions.

passem ara a gaudir d'un dels grans grups espanyols, un d'aquests grups que van marcar en la dècada dels anys 80. Exactament, nosaltres avui ens quedem escoltant a La Frontera amb El Límite.

És un tema publicat en el 2018, un himne de protesta pacifista. Sí, sabem, escoltant Mans en l'aire amb la veu de Robert Puig. I seguim amb més bona música, moment ara per gaudir de la veu d'aquest grandíssim cantant, l'inolvidable rei del reggae, Bob Marley. I a més rescatem aquest Call You Beloved.

0: vida.
1: I té la veu del rei del Riqui a la veu d'aquest embaixador de la música romàntica italiana. Ens quedem situats en aquesta ocasió en els anys 50. Rescatem la veu de Domenico Modugno amb un tema del 58, el famós clàssic Come Prima.

0: el temps.
1: Ens ha arribat el moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui, encara que poques notícies a dir, Pareix que tot continua com estem tenint en les últimes setmanes. Podem donar per iniciada la quarta onada de calor de l'estiu, encara que la sensació podríem dir que mai acaba d'eixir de la primera. Després de mirar els models, la preocupació torna a créixer. Les temperatures pujaran progressivament durant aquest cap de setmana i ja podríem superar els 42 graus de nou en alguns punts. El més inquietant és que ara mateix no es veu una baixada clara que ens permetrà respirar al llarg dels pròxims dies. I és que tant esta setmana com la pròxima estaran marcades per una calor bastant intensa amb dies extrems i nits difícils de descansar. Les zones més castigades, doncs, com sempre, seran el centre i sud peninsular, però també tot el que serà la façana mediterrània, el que és el territori valencià, Catalunya i les Illes Balears, on la massa d'aire molt càlid doncs podria continuar ancorant durant bona part del mes d'agost. Però això és que el que estàvem dient al principi, la calor doncs persisteix i no ve tan sols per a esta setmana, sinó que ve per a llarg. En fi, ho passarem com millor puguem.
2: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Les 8 i 45 minuts, moment ara per rescatar un altre clàssic. Una cançó que ens parla de soledat, de també llibertat després d'una ruptura i la reflexió sobre falta d'una parella. Ens quedem avui gaudint del Sense una dona, un tema de Zucchero, que en aquesta ocasió ve interpretat junt a Jack Savarotti.

Ahí estàvem disfrutant d'aquest exitós tema de l'any 94, de la mà del grup Deep Blue Something. Breakfast and Tiffany's, exactament la cançó que li dona títol a la pel·lícula, eh? Des de juny amb diamants. I d'un gran èxit per un altre en aquesta ocasió, amb un tema més actual, exactament amb una cançó del 2019. Rubén Pozo i Litchis, Mesa para dos.

0: A l'estiu, surt i viu.
1: A Ràdio Pegol farem gaudir del temps lliure. Sintonitza'ns.
2: A tan sols 4 minuts per arribar a les 9 del matí. Moment ara per escoltar aquesta cançó que és un crit d'alegria, d'amor propi, de celebració personal. Bravo, amb Bàrbara Pravi.

Així hem començat nosaltres aquesta segona hora musical amb tot un clàssic dels anys 80, exactament el 1984, amb la veu de Ràdio Futura i el tema Escuela de Calor. Moment ara per escoltar el Poker Face amb la grandíssima extravagant Lady Gaga. Se sonava el 2008.

0: ballat aquesta cançó.
1: I nos quedem en aquesta ocasió situats al 2024 amb la veu del grandíssim artista català Quim Núñez. Exactament amb ell recordem el tema Dins del meu cap, la cançó que ens parla doncs, de ser fletxasso inesperat.

moment ara per escoltar aquesta parella de germans, Carlos i Damián. Ells són els que formen el grup Casa Rosa, Rusa. En aquesta ocasió compten amb la col·laboració del grup Los Secretos. Una cançó que ens van presentar el 2024. 24, mare de Déu, com serà mañana.

Casa Rusa junta los secretos, ¿cómo será mañana? Moment ara per escoltar un altre clàssic dels anys 80 en aquesta ocasió. Un guapma. El tema Everything She Wants.

0: Així estem escoltant el famós duet britànic, un grup format en els anys 80. Home, tenim que destacar la veu de George Michael. Avui estàvem recordant-los a veure Everything She Wants, tot el que ella vulga. I seguim amb més bona música en aquesta ocasió amb una carta d'amor a Puerto Rico.
1: Far!
0: Un crit a la pau mental.
2: Un café.
0: Una oda per a disfrutar de les coses simples de la vida. Amb Pedro Capó, però en aquesta ocasió, acompanyat de Farruko i Alan Walker, arribarem al tema Cal.

0: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
1: procurar estar en un ambient fresc,
0: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
1: beure abundant líquids frescs,
0: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
1: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
0: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa,
1: no posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol perquè produeix taques i irritacions,
0: posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol,
1: realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada,
0: refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
1: Per a qualsevol emergència, la Regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
0: és el 653 867 383.
2: Som Ràdio Pego. A l'estiu també estem amb tu. 107.8 en FM.

Un tema molt conegut, popularitzat per el grup Magneto, una cançó que sonava l'any 1991 que portava aquest títol, Vuela, Vuela, una invitació a escapar, doncs, de les penes, de la tristesa, de la soledat i dels problemes quotidians. I d'un gran clàssic a per un altre en aquesta ocasió. Ens quedem situats a l'any 1985 amb la veu inconfundible de Manolo García. Escoltem a l'último de la fila, el loco de la calle.

Va, cançó que ens parla, doncs, de l'ànsia de viure, ara. I estàvem escoltant el famós grup, l'último de la fila, amb aquest èxit, el tema del 85, el loco de la calle. I així arriba Naina, exactament amb un tema del 2025, no se vaya. Tranquila, ya.

Estàs a Ones d'Estiu, Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada. També a www.radiopego.com.

Atracción incontrolable, ¿eh? Ese amor incondicional. Poder quedarse al costat d'esa persona tan especial. De aquí al infinito me quedo contigo. Así estàvem disfrutant de la veu d'Antonio José amb ese regal del 2016. I tornem a la dècada dels 80. En aquesta ocasió, bailando. Any 1982, Alaska i Dinarama.

0: Fantàstic tema, gran record, el tema Bailando, com havíem presentat un tema de l'any 82, una cançó doncs, que va sonar moltíssima sobre aquests inicis de la moguda madrilenya. Seguim amb més bona música en aquesta ocasió, ens anem a escoltar algo molt més actual. Ens quedem situats al 2025, gaudint de la veu de Sebastián Yatra i d'una cançó que parla sobre un amor que no va poder ser, la pelirroja.
1: Entrecorta cuando puede ser que nos besemos en la calle y que todos nos puedan ver y que nos pillen perreando en los bares. Nunca puede ser porque sigues con él.

Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pots matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica. A l'estiu, surt i viu. A Ràdio Pego el farem gaudir del temps lliure. Sintonitza'ns.

Comencem recordant un altre d'aquests grans clàssics. Any 1989, un diamant és para sempre, ja sabeu, un meravellós i exitós tema del Norte. En aquesta ocasió, remasteritzat i adaptat als nous temps, i en el qual contenen amb la col·laboració de Sonia Gómez. Gran clàssic, eh? Un diamant és para sempre. Moment ara per escoltar el tema Titanium, un tema del 2011. Ens quedem avui escoltant a David Guetta. En aquesta ocasió comptava amb la col·laboració de la grandíssima cantant australiana Sia.

0: Arribem avui a les 10 del matí, en aquesta ocasió, amb música, ràbia i amor. Amb la veu de Xavi Sarrià, junta Zetac i la grandíssima cantant Sandra Montfort.
1: Cançons, aprenc a sobreviure i quan et trobi al parc, entre silencis llargs, xiula melodia.

0: Els dos en la teua bici, fugim pels camins d'Horta, cridem al vent i sentim que la vida és nostra, com uns equilibristes. Entre el drama i l'eufòria, entenem que ser nosaltres ja és una victòria.
1: La vella alqueria és el nostre amagatoll, tocant a tota hòstia amb uns amplis que ens han deixat. Intentem alliberar la ràbia amb tres acords, jonquis de l'adrenalina que ens alimenta el cor.
2: I ara que torna a obrir-me, et troba a l'interior i ens curem les ferides amb mil trossos de cançons. I ballem, i vibrem, i riem, i tornem a ser qui som.

Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

Un himne de rock festiu que parla doncs, sobre l'evasió estival, la nostàlgia bohèmica i la celebració de la vida nocturna. Des de l'àlbum Mucho Mejor, así estàvem a Gaudín de los Rodríguez i ese popular tema hace calor i tant que em fa, De l'any 95 al 2005, amb Paranoia i el tema Buen Rollito.

con paranoia, com havíem presentat amb aquest buen rollito. Moment ara per escoltar aquest famós duo espanyol com són els Estopa, una cançó que parla doncs de la vida senzilla, de l'amistat verdadera i del valor de viure en el moment sense preocupar-se per el futur. Què més nos da? Els Estopa.

0: l'ADP on està en estiu. Pren un bany de les millors hores musicals.
1: I des del nostre ones d'estiu tornem a recuperar un altre clàssic, exactament una cançó que ens parla d'un desamor juvenil, una cançó de l'any 88.
2: No ha salido el sol.
1: Una cançó que estava inclosa dins del que va ser el primer àlbum per a Modestia a Parte. Nosaltres avui rescatem aquests ojos de hielo, un tema que en aquesta ocasió compta amb la col·laboració de Julia Medina.

Modestia a parte, recordándos avui com havíem presentat amb aquest tema de l'any 88, Ojos de Hielo, en aquesta ocasió interpretat per Julia Medina i un tema que ens van presentar tots junts al 2025. Moment ara per escoltar a Taylor Swift amb un tema que ens va presentar al 2013, We Are Never Ever, and Getting Back Together.

A vegades resulta tan emocionant i picant com un glop o un trago de tequila. Nosaltres ens hem quedat avui escoltant aquest Spicy Margarita, un meravellós tema que ens arriba de la mà de Jason Derulo i Michael Bublé. A base de d'eixa cançó tan coneguda com...

0: take it off. Yeah, yeah, you should take it off. La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
1: procurar estar en un ambient fresc,
0: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
1: beure abundant líquids frescs,
0: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
1: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
0: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
1: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
0: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
1: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de

Fantàstic tema, el que recordàvem de la mà dels Orixes, Every Day, cada dia. Moment ara per escoltar una altra gran cançó, exactament un tema del 2008, amb Neyo, Closer.

Closer, ahí estem escoltant l'artista Neil amb aquesta expressió musical d'atracció i desig. Un fantàstic tema que ens va presentar el 2008. Per supost, una cançó que rendia homenatge davant d'aquest desig a una dona, tal vegada un poc misteriosa. Seguim amb més bona música. En aquesta ocasió donem pas a una grandíssima cantautora catalana, Maria Jacobs. Arribava el 2024 amb el tema Quin estiuet.

Vamos a rescatar un altre gran clàssic, un famós tema de la grandíssima Rocío Dúrcal, una cançó de l'any 1981 que en aquesta ocasió doncs ve interpretada per la gran Ana Mena. La gata bajo la lluvia.

guapet. Famós tema de la grandíssima i inolvidable Rocío Dúrcal, com havíem presentat, un tema que va ser llançat a l'any 1981. És d'eixa acceptació serena de la fi d'un amor, no? Ahí estàvem gaudint de la gata bajo la lluvia en aquesta ocasió interpretat per la grandíssima i gran cantanta Ana Mena. Moment ara per escoltar a Bastille amb

Pompei, un fantàstic tema que ens van presentar el 2013. I del 2013 al 2019. En aquesta ocasió passem a gaudir d'aquesta cançó tan coneguda que porta per títol Senyorita, un tema de Shawn Mendes junt a Camila Cabello, una cançó que parla doncs d'una atracció irresistible, un amor d'eixos d'estiu, la tensió de no poder doncs, separar-se d'eixa persona. Senyorita, Shawn Mendes i Camila Cabello.

Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

És estiu a Ràdio Pego. I nosaltres seguim gaudint de bona música des del nostre ones d'estiu així en Ràdio Pego. A tan sols 14 minuts per arribar a les 11 del matí entrarem ara a gaudir d'un himne feminista contra l'abús sexual i machista. Nebulosa i Mónica Naranjo, Venenosa.

0: Una cançó que ens parla, doncs, d'inestabilitat entre una parella i aquestes ferides afectives que sorgeixen després d'una separació. Cor gelat. Cold heart. Com havíem presentat amb Elton John i Dua Lipa.
1: Escoltes Ones d'Estiu, el magazín d'estiu de Ràdio Pego.
0: I moment ara per escoltar la veu de Nil Moliner amb un himne d'amor propi, d'acceptació personal, la necessitat de viure en el present, el ara. Nil Moliner.

Ens ha arribat el moment de ficar punt i final, de dir adeu i de la veu de Nil Moliner. Ens anem amb aquesta parella de germans, ells són gemeliers i arribaven al 2018 amb el tema Tímida. Dicen que más bien es de poca. Ens parla d'una atracció prohibida. No se suelta el pelo y se cuesta. Ens convida doncs a perdre la por del que puguen dir i arriesgar-se a provar algo nou, és clar que sí. Descriu ese atractiu de lo desconegut, esa tentació. Amb gemeliersia i el tema Tímida. Diem adeu, desitjant-los a tots que han de passar una feliç jornada. Però ja sabeu que demà, per supost, puntuals a les 8 del matí, tornarem a estar així, acompanyant-te des de la 100.8 de l'FM, des del nostre On és Estiu.

0: Si un bon estiu vols passar, la 107.8 has d'escoltar.
1: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
2: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
3: Mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.
4: Centros de atención a mujeres, teléfonos de información y derivación, personal sanitario, servicios sociales, administración.
5: Si eres víctima de la violencia de género, estamos para ayudarte.
6: No estoy sola.
5: Damos el paso contigo. Aquí nos tienes. Gobierno de España.
7: Acció Social de Acció Urgent. El proyecto Acció Social está destinado para gente mayor de 65 años, gente que está sola o que la familia trabaja fuera y está horas en casa sola. ¿Para qué? Para que en caso de mareos, vértigos, pérdida de conocimiento, deshidratación o en un momento caídas por la noche, que estamos totalmente solos, pueden llamar a Acció Urgent gracias al proyecto Acció Social. Para hacerse socio solo tienen que llamar al 667-659602, 667-659602, ya que apretando el botón rápidamente, entre 4 y 5 minutos, estar lo más rápidamente posible la ambulancia. Un proyecto que se llama Acció Social. Si estás solo o en estas circunstancias, hazte socio ya.

Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

Uneix-te a la llista de difusió d'InfoJove Pego a través del número 678 268 705 amb aquests dos senzills passos. 1. Guarda el número a la teva agenda. 2. Envia un WhatsApp amb la paraula alta. Informa't i connecta amb tot allò que t'interessa. Connecta amb InfoJove Pego.

0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Bego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Bego.
1: Escoltes la millor sintonia. Ràdio Bego, 107.8 en FM. Come on.

0: 96-640-0212. El telèfon de la teua ràdio.
1: Ràdio, ràdio, pego. Ràdio, pego. Pego.

Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

107.8 de la FM, Radio Pego.

no le ponga barrera. Sucumbe al amor. Las corrientes

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot. Tot.
1: www.radiopego.com. Visita la nostra pàgina web. Escoltes la millor sintonia. Ràdio Pego, 107.8 en FM. Come on.

0: les sabates no et disfressen. Et vesteixen, et protegeixen els peus i et transporten. T'aporten un origen, la terra, el barri, el poble, l'accent com a diferència essencial. Desgastades de sola, descolorides ja, t'han portat a tants llocs. Quilòmetres que han trencat prejudicis. Has obert murs i t'has sorprès cada vegada més. Quilòmetres. Conèixer altres ritmes, altres llocs. Quilòmetres. Un calçat que et fa a cada pas més original.
1: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.

Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
2: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.
3: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida. Escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.

Ràdio Pego. Estem amb tu.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: Ràdio Pego, @pego.org, el correu de la ràdio. Escoltes Ràdio Pego.

0: Ràdio Pego. Som la teva veu. Ràdio Pego.
1: Som la teua veu. Ràdio Pego. Ràdio Pego. Som la teua veu.
2: Ràdio Pego. Som la teua veu.

0: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

que pot ser el món, que no té cap sentit. I em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no el puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta

0: verano. Sufro una ola de calor, de calor, de verano.
1: En l'època estival és possible patir onades de calor. Els símptomes que poden alertar-nos que podem estar patint un cop de calor són: temperatura molt alta, mal de cap, nàusees, set intensa, convulsions, somnolència o pèrdua del coneixement. Davant d'aquests símptomes, la Regidoria de Sanitat us recomana que traslladeu la persona a un lloc més fresc, li doneu aigua, la mulleu, la venteu i aviseu urgentment els serveis d'emergències sanitàries de Pego, a Acció Urgent, al telèfon 653 867 383.

mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pots matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

0: amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8. Escolta'ns.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.